0: Gràcies, Sefa. Gràcies, Barcelona.
1: Tus canciones, tus elegidos, los escuchás en 105.9. Los escuchás en FM Evolution.